0: ¡Hace calor! ¡Masivo, bro! ¡Es verano! ¡Piscina, no! ¡Tú necesitas disciplina, bro! ¡Nada de piscina! ¡Fucking disciplina! Yo me levanto a las 3 a.m. para hacer mis burpees cuando no da el sol. Mientras tú...
1: ¡Bricocentro! En Bricocentro tenemos la solución para que este verano no te funda el cerebro. Piscinas y accesorios, sombrillas, veladores, sistemas de ventilación. Prepárate para el calor. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
2: ¡Bricolaje y decoración!
3: Y avui, como en la jornada de ayer, se espera una jornada bastante... inestable. En resum, avui tindrem nuvolositat a la costa i ruixats amb tronada a partir de migdia a l'interior i de moment no hi ha avisos actius per avui a les nostres comarques. La previsió a la costa és que a Vinaròs i a les cases d'Alcanar tindrem 28 graus de màxima i de 9 de mínima. A Benicarló, Peníscola i Alcossebre la màxima serà de 27 graus i la mínima d'entre de 9 i 20 graus. Cels nuvolosos al matí i amb intervals nuvolosos a la vesprada. Vent de llevant fins a 10 km per hora. Al Maestrat Interior, a Sant Mateu i Santa Magdalena, arribarem als 27 graus de màxima i a Xerta als 26 graus. Les mínimes se situaran entre 17 i 18 graus i a les parades espera pluja a Xert amb un 75% de probabilitat i tronada i a Sant Mateu amb un 65%. Als Ports i al Maestrat, a Morella, la màxima serà de 27 graus i la mínima de 13. I a Catí tindrem 26 de màxima i 16 de mínima, mentre que Vilafranca registrarà 24 de màxima i 11 de mínima. A la vesprada hi haurà tronades amb un 95% de probabilitat a Morella, 90% a Vilafranca i 80% a Catí. I al Montsià, finalment, al Canar i de Cona tindrem 28 graus de màxima i 19 de mínima, i a la Sénia 27 de màxima i 18 de mínima. A la vesprada, la probabilitat de pluja serà del 75% a la Sénia amb tronada i del 60% a Ulldecona. I, en resum, si heu d'eixir a la vesprada per comarques de l'interior, no oblideu agafar el paraigües. I comencem amb el municipi de Vinaròs perquè ahir s'ha presentat de manera definitiva el nou parc de calistènia situat al final del passeig de Fora Forat. Estes han sigut les paraules del regidor d'Esports, Lluís Adell.
4: Un compareixent per a donar a conèixer a la ciutadania una nova inversió en matèria d'esport aquí al Fora Forat, com veieu aquí al darrere, que estan acabant, perquè avui serà l'últim dia de treballs, i a partir de demà podem estrenar aquest parc de calistènia que ha estat una mica dissenyat també amb la participació dels usuaris. És important remarcar que no solament és una actuació feta per una planificació que portem a terme dins de l'estratègia de renovació d'instal·lacions esportives. A més, aquí han participat els usuaris que cada dia fan activitat física en aquesta part de calistènia.
3: I ahir a Vinaròs també va tindre lloc l'acte de celebració del dia del patró de la policia local del municipi. I l'alcaldessa Maria Dolores Miralles va voler tindre unes paraules d'efecte a tot el cos municipal.
5: Vull destacar també la importància de la col·laboració entre la policia local i la resta de forces i cossos de seguretat i els serveis d'emergències. La coordinació és fonamental per oferir una resposta ràpida i eficaç davant de qualsevol situació. En una jornada com la d'avui, també hem de reconèixer el suport de les vostres famílies. Gràcies a totes elles per la seva comprensió, per la seva paciència i pel seu suport diari. Elles són també una part essencial, encara que moltes vegades invisible, del servei que presteu a la nostra ciutat. A totes i a tots els agents, en nom de la Corporació Municipal i de la ciutadania de Vinaròs, vull transmetre-vos el vostre agraïment, agraïment més sincer. Continueu exercint la vostra tasca amb professionalitat, proximitat i vocació de servei. Sentiu-vos molt orgullosos de la vostra professió i també del compromís que representeu. En nom de l'Ajuntament de Vinaròs, gràcies per la vostra dedicació, pel vostre esforç i pel vostre compromís amb la nostra ciutat.
3: I passem ara al municipi de Benicarló, perquè la Universitat Popular del municipi inicia el curs amb 648 alumnes i 48 grups. En total s'han configurat 48 grups amb propostes relacionades amb l'aprenentatge de llengües, les noves tecnologies, les arts plàstiques, la cultura, la memòria, el teatre i la costura, entre altres àmbits. També entre les activitats amb més demanda es troben els cursos d'idiomes, l'entrenament de la memòria, les arts plàstiques i el teatre, que enguany han ampliat el nombre de grups. Estes han sigut les paraules del regidor de Cultura, Carlos del Sots.
2: Avui hem començat el curs escolar 2026-2027 de la Universitat Popular de Benicarló i ho hem fet amb un total de 648 alumnes matriculats en 48 grups distribuïts en 12 àrees temàtiques. Són unes xifres que ens demostren la gran demanda i l'interès que continua despertant esta iniciativa municipal. A més, enguany hem volgut donar resposta precisament a esta demanda ampliant alguns dels grups que ja tenien molta acceptació i incorporant també noves propostes, com és el cas de la literatura de proximitat, noves opcions de tall i confecció i activitats vinculades al disseny. Vull aprofitar per a recordar que la Universitat Popular compleix enguany 35 anys i que continua sent un espai molt important de formació, però també de convivència i de relació entre persones. L'objectiu és que qualsevol persona que tingui ganes d'aprendre, de desenvolupar una afició o simplement de compartir coneixements, pugui trobar així una activitat que li interessi.
3: I també a Benicarló, el grup municipal de Vox ha posicionat sobre el tema del planificant del IES Ramon Cid i, al igual que l'alcalde, demana a la conselleria que retiri el recurs de cassació davant el Tribunal Suprem. Així que es manté la mateixa línia que l'alcalde Juan Nacerda. I seguim en Vox perquè des de Sant Mateu el partit exigeix a l'alcaldessa socialista de Sant Mateu que protegisca la font de Sant Maria, Santa Maria, després de que un bou trencara el monument en les festes patronals. Vox Sant Mateu ha instat l'Ajuntament, encapçalat per l'alcaldessa socialista Ana Besalduc, a adoptar mesures de protecció per a la font de Santa Maria de cara a les pròximes festes patronals, després de que un dels bous colpejara el monument durant els festejos taurins i provocara la caiguda i el trencament de diversos dels seus elements sense que s'hagueren de lamentar ferits. I a nivell provincial, la Diputació de Castelló tenia previst celebrar aquest divendres el dia oficial de la província, però l'ajornarà fins al 23 d'octubre davant la previsió de pluges d'este divendres en tota la província. Davant la previsió meteorològica, la decisió adoptada respon a la voluntat de garantir el normal desenvolupament de l'acte i especialment la seguretat i comoditat de totes les persones que participen en esta jornada tan especial. I acabem finalment en una notícia de cultura i és que el municipi d'Alcossebre celebrarà Alcossebre Yankee en una nova edició del 2 al 4 d'octubre. En total, 27 camions americans i 40 vehicles estaran exposats en el passeig marítim Tomàs Vallès i també recorreran tot el municipi d'Alcalà i Alcossebre.

0: ¡Hace calor! ¡Masivo, bro! ¡Es verano! ¡Piscina, no! ¡Tú necesitas disciplina, bro! ¡Nada de piscina! ¡Fucking disciplina! Yo me levanto a las 3 a.m. para hacer mis burpees cuando no da el sol, mientras tú...
1: ¡Bricocentro! En Bricocentro tenemos la solución para que este verano no te funda el cerebro. Piscinas y accesorios, sombrillas, veladores, sistemas de ventilación. Prepárate para el calor. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
2: ¡Bricolaje y decoración!
3: Y avui, com en la jornada d'ahir, s'espera una jornada bastant inestable. En resum, avui tindrem nuvolositat a la costa i ruixats amb tronada a partir de migdia a l'interior i, de moment, no hi ha avisos actius per avui a les nostres comarques. La previsió a la costa és que a Vinaròs i a les cases del Canar tindrem 28 graus de màxima i de 9 de mínima. A Benicarló, Peníscola i Alcossebre la màxima serà de 27 graus i la mínima d'entre de 9 i 20 graus. Cels nuvolosos al matí i amb intervals nuvolosos a la vesprada. Vent de llevant fins a 10 km per hora. Al Maestrat interior, a Sant Mateu i Santa Magdalena, arribarem als 27 graus de màxima i a Xerta als 26 graus. Les mínimes se situaran entre 17 i 18 graus i a les parades espera pluja a Xert amb un 75% de probabilitat i tronada i a Sant Mateu amb un 65%. Als Ports i al Maestrat, a Morella, la màxima serà de 27 graus i la mínima de 13. I a Catí tindrem 26 de màxima i 16 de mínima, mentre que Vilafranca registrarà 24 de màxima i 11 de mínima. A la vesprada hi haurà tronades amb un 95% de probabilitat a Morella, 90% a Vilafranca i 80% a Catí. I al Montsià, finalment, al Canar i de Cona tindrem 28 graus de màxima i 19 de mínima, i a la Sénia 27 de màxima i 18 de mínima. A la vesprada, la probabilitat de pluja serà del 75% a la Sénia amb tronada i del 60% a Ulldecona. I, en resum, si heu d'eixir a la vesprada per comarques de l'interior, no oblideu agafar el paraigües. I comencem amb el municipi de Vinaròs perquè ahir s'ha presentat de manera definitiva el nou parc de calistènia situat al final del passeig de Fora Forat. Estes han sigut les paraules del regidor d'Esports, Lluís Adell.
4: On compareixem per a donar a conèixer a la ciutadania una nova inversió en matèria d'esport aquí al Fora Forat, com veieu aquí al darrere, que estan acabant, crec que avui serà ja l'últim dia de treballs, i a partir de demà podem estrenar aquest parc de calistènia que ha estat una mica dissenyat també amb la participació dels usuaris. És important remarcar que no solament és una actuació feta per una planificació que portem a terme dins de l'estratègia de renovació d'instal·lacions esportives. A més, aquí han participat els usuaris que cada dia fan activitat física en aquesta part de calistènia.
3: I ahir a Vinaròs també va tindre lloc l'acte de celebració del dia del patró de la policia local del municipi. I l'alcaldessa Maria Dolores Miralles va voler tindre unes paraules d'efecte a tot el cos municipal.
5: Vull destacar també la importància de la col·laboració entre la policia local i la resta de forces i cossos de seguretat i els serveis d'emergències. La coordinació és fonamental per oferir una resposta ràpida i eficaç davant de qualsevol situació. En una jornada com la d'avui, també hem de reconèixer el suport de les vostres famílies. Gràcies a totes elles per la seva comprensió, per la seva paciència i pel seu suport diari. Elles són també una part essencial, encara que moltes vegades invisible, del servei que presteu a la nostra ciutat. A totes i a tots els agents, en nom de la Corporació Municipal i de la ciutadania de Vinaròs, vull transmetre-vos el vostre agraïment, agraïment més sincer. Continueu exercint la vostra tasca amb professionalitat, proximitat i vocació de servei. Sentiu-vos molt orgullosos de la vostra professió i també del compromís que representeu. En nom de l'Ajuntament de Vinaròs, gràcies per la vostra dedicació, pel vostre esforç i pel vostre compromís amb la nostra ciutat.
3: I passem ara al municipi de Benicarló, perquè la Universitat Popular del municipi inicia el curs amb 648 alumnes i 48 grups. En total s'han configurat 48 grups amb propostes relacionades amb l'aprenentatge de llengües, les noves tecnologies, les arts plàstiques, la cultura, la memòria, el teatre i la costura, entre altres àmbits. També entre les activitats amb més demanda es troben els cursos d'idiomes, l'entrenament de la memòria, les arts plàstiques i el teatre, que enguany han ampliat el nombre de grups. Estes han sigut les paraules del regidor de Cultura, Carlos del Sots.
2: Avui hem començat el curs escolar 2026-2027 de la Universitat Popular de Benicarló i ho hem fet amb un total de 648 alumnes matriculats en 48 grups distribuïts en 12 àrees temàtiques. Són unes xifres que ens demostren la gran demanda i l'interès que continua despertant esta iniciativa municipal. A més, enguany hem volgut donar resposta precisament a esta demanda ampliant alguns dels grups que ja tenien molta acceptació i incorporant també noves propostes, com és el cas de la literatura de proximitat, noves opcions de tall i confecció i activitats vinculades al disseny. Vull aprofitar per a recordar que la Universitat Popular compleix enguany 35 anys i que continua sent un espai molt important de formació, però també de convivència i de relació entre persones. L'objectiu és que qualsevol persona que tingui ganes d'aprendre, de desenvolupar una afició o simplement de compartir coneixements, pugui trobar així una activitat que li interessi.
3: I també a Benicarló, el grup municipal de Vox ha posicionat sobre el tema del planificant del IES Ramon Cid i, al igual que l'alcalde, demana a la conselleria que retiri el recurs de cassació davant el Tribunal Suprem. Així que es manté la mateixa línia que l'alcalde Juanma Cerdà. I seguim en Vox perquè des de Sant Mateu el partit exigeix a l'alcaldessa socialista de Sant Mateu que protegisca la font de Santa Maria, després de que un bou trencara el monument en les festes patronals. Vox Sant Mateu ha instat l'Ajuntament, encapçalat per l'alcaldessa socialista Anna Besalduc, a adoptar mesures de protecció per a la font de Santa Maria de cara a les pròximes festes patronals, després de que un dels bous colpejara el monument durant els festejos taurins i provocara la caiguda i el trencament de diversos dels seus elements sense que s'hagueren de lamentar ferits. I a nivell provincial, la Diputació de Castelló tenia previst celebrar aquest divendres el dia oficial de la província, però l'ajornarà fins al 23 d'octubre davant la previsió de pluges d'este divendres en tota la província. Davant la previsió meteorològica, la decisió adoptada respon a la voluntat de garantir el normal desenvolupament de l'acte i especialment la seguretat i comoditat de totes les persones que participen en esta jornada tan especial. I acabem finalment en una notícia de cultura i és que el municipi d'Alcossebre celebrarà el Cossebre Yankee en una nova edició del 2 al 4 d'octubre. En total, 27 camions americans i 40 vehicles estaran exposats en el passeig marítim Tomàs Vallès i també recorreran tot el municipi d'Alcalà i Alcossebre.

0: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts una vegada més a l'Oi por Oi, avui 30 de setembre del 2026. Despedim el mes de setembre, un mes de setembre que ha sigut en general més càlid de lo normal i poc humit, i que despedim avui mateixa amb certa estabilitat en tot el nostre territori, deixant a part alguns núvols que poden llaure al llarg del dia, però sense molta probabilitat de pluja.
1: ¿Sabes esa ilusión que tienes cuando estrenas coche? Sí, esa felicidad que te da subirte en él la primera vez. Pues eso mismo es lo que sentimos en Ebre Móvil al estrenar nuestro nuevo concesionario oficial Kia en Vinaroz. Todo el diseño e innovación de la gama Kia ahora mucho más cerca. Tu Kia te espera en Avenida Zaragoza 1.
2: Kia. Movement that inspires.
3: ¿Busques feina o vols millorar el teu futur laboral? Torna Midtown en Vinaroz, la fira d'ocupació que et connecta directament amb més de 20 empreses locals i comarcals. T'esperem el dimecres 8 d'octubre pel matí a les instal·lacions de...

0: Termini acaba el 5 d'octubre. Mid Talent Vinaròs, el teu talent de futur. Organitzen Ajuntament de Vinaròs i RH en positiu.
1: I abans de començar, fem un xicotet abans informatiu, perquè ahir Vinaròs va viure les celebracions de la Carta Pobla en el seu 785è aniversari. Una celebració que va ocupar quasi tota la vesprada d'ahir i que l'alcaldessa ha valorat així.
2: Pues l'acte de la Carta Pobla pues va ser un acte que, tal com ho vaig veure, pues era, va ser un acte que va tenir una molt bona acollida. Va ser tot un èxit de participació i de gent. És a dir, només comentar-vos que, a pesar de que era un dia laborable, i comprenc que quan és un dia laborable la gent ha d'anar a treballar i si aquest ha d'anar a l'escola, sí que puc dir que tot el pastel que se va preparar, que totes les racions que es van preparar, se van acabar totes. Això significa que va haver moltíssima afluència de gent. La gent participa en aquest tipus d'activitats, perquè és molt important, perquè recordo que ahir era la celebració de la nostra ciutat, el naixement de Vinaròs com a ciutat. Han passat ja 785 anys i la veritat, ja han passat d'una ciutat de 50, d'un poblat en la qual se mos ha llibre la Carta Pobla, que era a 50 pobladors, ja Llunyà Ballester. Aleshores han passat una ciutat de més de 30.000 habitants, una ciutat oberta, diversa, participativa, que en el pas del temps pues, està oberta a tothom, i així ho demostra les activitats que s'han programat al voltant de la Carta Pobla, que ha tingut moltíssima acceptació per part de tot el públic, tant el familiar per un costat com també per el públic adult.
3: ¿Perros?
4: Tres.
3: ¿Fiestas?
4: Alguna.
3: ¿Robots aspiradores?
4: Uno.
5: Dos.
3: Doy fe de que esta alfombra lo ha vivido todo.
6: ¡Rico Centro!
7: No hace falta un notario para ver cuando una alfombra lo ha vivido todo. Ven ya a Rico Centro y descubre nuestra gran colección de alfombras para todos los gustos y estilos.
6: ¡Rico Centro!
7: Rico Centro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
6: ¡Rico la hey de
8: Alcalá de Xivert celebra la 12a edició de la Fira de la Tomata de Penjar els dies 10 i 11 d'octubre. L'ocasió perfecta, el casc històric, pujar al campanar més alt de la província i adquirir productes de proximitat. I, per supost, degustar i comprar la tomata de penjar d'Alcalá de Xivert, reconeguda per la seva qualitat. I, a més, visites guiades, cates, show cookings i jornades gastronòmiques de la tomata de penjar als restaurants d'Alcalá i Alcossebre tot el mes d'octubre. Trobaràs més informació al web alcaladexivert.es. Fira de la tomata de penjar d'Alcalá de Xivert. T'esperem.
1: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts una vegada més així a l'Hoy por Hoy, a la secció d'entrevistes. Avui em trobo amb l'alcalde de Tírig, Juanjo Carreras. Juanjo, què tal?
9: Hola, molt bon dia, què tal, com esteu?
1: Bé, jo voldria començar l'entrevista, fent un repàs de lo que va ser l'incendi que va afectar a Tírig i a Catí. En quina situació es troba actualment el municipi i què queda encara per recuperar?
9: Bueno, la veritat és que al final, fent una valoració en general, encara que sigui mala sort, no?, l'incendi, perquè van ser dos rayos els que van caure, concretament, no ha afectat una part dels pinars i dels boscos que tenim, ha sigut més que res matorral, però bueno, de fet sí que hi ha una part d'algun pinar que està afectada. Entonces, tenim una ajuda de la Diputació de 10.000 euros en la qual anem a reparar els camins que donaven a aquesta zona, perquè al passar els camions i tal pues, van quedar molt malament, i a més anem a fer també una bassa que ens han demanat l'Associació de Caçadors de Tírig per tal de regenerar una mica la fauna de la zona també. Estem treballant, a més, en una ajuda que ha ficat a la nostra disposició la Generalitat Valenciana, i en la qual ja per aquesta ajuda pretenem arreglar tots els camins que més grans que han quedat afectats, i també comenzar la reforestació, no? Comenzar a treure tot el que s'ha cremat, tot el que té que llevar, ho farem mitjançant una empresa que contractarem i després pues, començar ja a limpiar tot el bosc i a començar a replantar coses per deixar-ho tot pues, conforme està, que vagi creixent. Llavors, una mica de sort, dins d'uns anys, tornem a tenir tot verd com ho teníem.
1: I la Diputació, si no m'equivoco, pues va aconseguir 10.000 euros al municipi dins de les ajudes pels danys provocats per l'incendi. En què es destinaran exactament aquests diners i si considera suficient aquesta ajuda?
9: Bueno, val més aquesta ajuda que no res que el que ja havia antes de la Diputació, no? Han creat ahir una contingència per emergències i per poder ajudar els pobles i depenent de les hectàrees i del mal que tingués, pues te donen uns diners a uns altres. Evidentment, quan més sucre, més dolç, si pots donar més diners, millor, però com t'estava dient, estem també ja tramitant l'ajuda de la Generalitat i, bueno, pues en esos 10.000 euros, com t'acabo d'explicar, anem a arreglar dos dels camins més afectats per l'incendi, per el pas de camions, i després anem a fer esta massa que t'estava dient que els caçadors del poble han demanat per generar una mica la fauna de la zona.
1: I ha canviat aquest incendi un poc la manera en què Tírig afronta la prevenció d'incendis?
9: Bueno, pues la veritat és que no, perquè és una cosa que mai saps on te pot passar, no? Mm. La veritat és que portem ja 4 anys contratant una brigada forestal que precisament enguany comença demà per fer tallafocs, per tindre els voltants tota la interfàs del poble i del Museu de la Vall Torta, les zones que habitar és límpies completament. Demà comença una altra vegada esta brigada. Bueno, pues un dels tallafocs concretament que s'han fet durant aquests anys sí que va aconseguir que parara una mica l'incendi a la zona del mar de Seràpia entre Tírig i Albocàsser, i pues bueno, en això estem, no? Treballant com hem fet sempre, tenint un pla local d'incendis que tenim i intentar, pues ja t'he dit, primer que res els voltants del poble i de les zones habitades, i després pues treballar una mica en el monte per tal d'evitar que tot este combustible que tenim en este moment, perquè el monte està molt descuidat desgraciadament, pues si en el cas que hi ha un incendi se pugui parar el més ràpid possible.
1: I anant més a l'àmbit social, diguem, què necessita el municipi per aconseguir atraure població jove de manera estable durant tot l'any?
9: Bueno, pues estem treballant des de fa molts anys en este tema, no? La veritat és que després de la pandèmia hi ha hagut gent jove que pot treballar des de casa i que ha tornat al poble. Hi ha hagut també gent que han estat vivint així i han aconseguit trobar treball així a la zona. I per la part de l'Ajuntament, pues, bueno, nosaltres estem col·laborant tot el que podem amb tota la gent que té interès en vindre a Tírig. En efecte, acabem de construir 7 viviendes socials en un antic edifici de la cooperativa. Ha sigut una inversió de la Conselleria de Vivenda i també una part de l'Ajuntament. En total han sigut 650.000 euros els que hem invertit. Hem construït 7 viviendes i precisament ahir vam adjudicar les 4 primeres i ja tornem a treure la licitació les tres que mos queden. El que se pretén és que vinguin famílies en xiquets perquè l'escola la puguem mantenir també i que vingui gent, bueno, en definitiva, que els agrada el poble, que els agrada el món rural i que vulguin vindre a viure a Tírig. Té uns alquilers, pel que avui en dia se veu per aquest país, molt baratos. Ja les vivien des de dues habitacions i seran un preu de 200 euros al mes, mm-hmm. I les de tres habitacions de 250.
1: I ja passant a lo que serien un poc les infraestructures, aquest any s'han destinat de 200.000 euros a les actuacions realitzades en la xarxa d'aigua, si no m'equivoco.
9: Sí, bueno, vam tindre un problema perquè vam tindre en octubre del 2024 una dana bastant forta, sí, en la nostra zona també, mm-hmm. I nosaltres tenim una canalització d'aigua que ve des d'un pou de les coves de Vinromà, que el primer tramo precisament d'aquesta canalització passa per mig d'un barranc i al baixar l'aigua amb tanta força pues, va arrencar la tuberia que està soterrada, evidentment, però se va emportar la tuberia, van estar un mes i pico per poder la tornar a col·locar perquè el riu no parava de baixar aigua i bueno, pues el que se va invertir en un primer arreglo, ficar una tuberia aèria per a poder subministrar aigua al poble, i el que s'ha fet després per tornar-la a enterrar ha costat 200.000 euros que, gràcies a Déu, la Diputació mitjançant un conveni juntament l'Ajuntament de Tírig i l'Ajuntament de les Coves de Vilroba pues han pogut tornar a deixar-ho tot al puesto, reforçar-ho una mica i per tal d'intentar evitar que en cas de pluges intenses pues es torni a passar el mateix.
1: I des del mes de juliol, Tírig també disposa d'un servei municipal de transport per a portar les persones majors pues al metge, no? Quina resposta està tenint aquest servei?
9: Bueno, l'estem duent a terme des de 2018, fa 8 anys ja que el duem a terme. Primer va ser en una ajuda de la Diputació, que es va ficar en marxa entonces, però posteriorment aquesta ajuda va desaparèixer o se va diluir en un paquet d'ajudes més general, i sempre ha apostat per aquest servei perquè tenim gent major i considerem que la sanitat és fonamental. El transport que tenim en els pobles, com saps, tampoc no és d'una cadència suficient com perquè la gent pugui anar i tornar, i entonces el que hem estat fent pràcticament ha sigut portar a tota la gent, a tots els jubilats i pensionistes, a les visites que tenen tant a l'Hospital de Castelló com a Vall-d'Alba per fer-se qualsevol tractament o radiografies, com a l'Hospital de Vinaròs. El que sí que hem fet ha sigut, ho fem a través d'un taxi que contratem, però el que sí que hem fet ha sigut comprar nosaltres mateixa una furgoneta amb habilitat a una persona de l'Ajuntament per a que pugui fer este servei, en el qual el que pretenem és estalviar també una mica i continuar donant el servei. De fet, durant aquests 8 anys s'han fet més de 1.000 viatges ja al metge portant a la gent major, que considerem que és, com tenia, un servei fonamental, i que el que pretén aquest Ajuntament és estar sempre al costat dels nostres veïns i sobretot al costat d'aquells que més ho necessiten.
1: I dins d'un pla de la Diputació també s'han instal·lat o estan previstes 3 càmeres de control de trànsit, no?
9: Sí, exactament, sí. Bueno, a cada poble li corresponen, segons el número de carreteres, les entrades que tingui el poble, un número, a nosaltres no corresponen 3, tenim l'opció de demanar una quarta, perquè considerem que ens fa falta una quarta càmera. S'està tramitant tot el procediment des de Diputació i ens han confirmat que en breu començarà la instal·lació d'aquestes càmeres. La veritat és que és un servei fantàstic, perquè per almenys controlem qui entra i qui ix del poble i sabem en el cas de que passi alguna cosa pues, quines matrícules han accedit a la nostra localitat durant aquestes fetges, i per tant és un reforç de la seguretat que en aquests pobles que estan una mica aïllats de tot el que és policia i guàrdia civil pues, es vindrà molt bé.
1: I ja mirant de cara al futur del municipi i en quant a turisme, el municipi va estar present a Fitur un poc per a promocionar el turisme actiu, les rutes de senderisme i el patrimoni cultural. Quin resultat ha tingut aquestes gestions i quins nous projectes turístics pot esperar en un futur al municipi?
9: Bueno, com saps, Tírig té una particularitat, no? I és que és un poble que té content molt de patrimoni. Així tenim les pintures rupestres de la Vall d'Alta, que són conegudes en tot el món i que tenen molts visitants. El que pretenem sempre, juntament amb el Museu de Puigrada, que també el tenim així en el poble, i les rutes que tenim creades per poder visitar les construccions de Pedra en Sec, que són molt numeroses en tot el terme municipal, però el que sempre pretenem és continuar potenciant i reforçant aquestes activitats, no? Intentar que cada dia hi hagi més visites, intentar que aquestes visites repercutisquen també en el poble. De fet, hem creat una àrea de caravanes en l'antic camp de futbol que està tenint molt d'èxit, com s'està tenint també l'hotel Burbuja a Cielo de Levante, i disponem també d'algunes cases rurals per a poder-les alquilar. Ara mateix acabem de firmar un conveni en la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat, un conveni de 20.000 euros per reforçar totes aquestes activitats, per posicionar-nos en les redes socials, per publicitar tot el parc cultural de la Vall d'Alta Gasúria. Anem a fer també a crear un logo i una pàgina web en el parc cultural, que en aquest moment no existeix, i també anem a adquirir unes fotografies molt antigues del barranc de la Vall d'Alta, que estan en Alemanya, per tal de crear una exposició permanent i poder aportar pues, a tots els col·legis de la comarca o a tots els col·legis de la província, treballant sempre per atraure a la gent i mantenint pues, tot el patrimoni que tenim, que que per sort tingués, com tenia, pues, com té, era un patrimoni molt important. De fet, tenim les pintures rupestres declarades patrimoni de la humanitat, és l'únic patrimoni de la humanitat de la província, i també és patrimoni immaterial de la humanitat totes les construccions de pedra en sec. Per tant, contenen dos patrimonis mundials així en un poble tan menut com Tírig, això és algo molt important i que hi ha que conservar.
1: I mirant al final de la legislatura, quins són els principals projectes que vol deixar acabats abans que finalitzi el mandat?
9: Bueno, hi ha projectes que estan finalitzats i, com sempre, pues, queden els projectes que estan en tràmit i que se tindran que finalitzar, pues, en les pròximes legislatures, no? El que estic molt content jo personalment és que hem pogut renovar per complet l'escola, una escola que conté en aquest moment en 20 xiquets i que esperem que gràcies a les vivendes socials aquest número pugui augmentar fins a 30 xiquets. Després han fet les vivendes socials, són inversions per un poble també no molt importants, i ara estem adoquinant i per tal de fer-lo més bonic, no? Tot l'eix central del poble, des de l'entrada per la carretera de la Bocacera fins a l'eixida per la carretera de Sant Mateu. És una obra que té un pressupost de 800.000 euros pràcticament. Està fent en dues fases, una fase central que uneix les tres places del poble i després els dos extrems, tant en direcció nord com en direcció sud. És una obra que jo pretenc que estigui acabada des de Nadal, i després, bueno, tenim altres coses com són pues, la regeneració d'una plaça al carrer La Pau. Anem a fer una obra també interessant en la Raval de Santa Bàrbara per tal de solucionar una mica el problema de les inundacions quan hi ha pluges copioses. Anem a fer una reforma també important en la piscina per tal d'adequar la depuradora, que ja té molts anys i que necessita pues, millorar-se. I també anem a adquirir una casa en la plaça del Mercat per tal de fer aquesta entrada a la plaça més ampla i millorar una mica la seguretat dels cotxes que eixen des d'ahir a la CV-130. Hem aconseguit també fer tots els despatxos de l'Ajuntament nous en la primera planta, adequant tots els despatxos, individualitzant-los per tal de que els nostres veïns i veïnes puguin tindre una millor atenció, i estem treballant també en la construcció d'un nou depòsit d'aigua de 4.000 milions de litres, de 4.000 metres cúbics, a través de la Conselleria d'Agricultura, que també ens anirà molt bé per abastir a totes les granges i al poble en el cas que tinguem alguna dificultat com aquestes jornades passades de la vaga vam tindre. En definitiva, pues, treballant una mica en tots els aspectes, hem estat també arreglant molts camins ara últimament per tal que els agricultors i els ramaders tinguin bon accés a les seves explotacions, i treballant una miqueta pues, en tots els aspectes que l'Ajuntament té responsabilitat.
1: Pues per la meva part, Juanjo, això ha sigut tot. No sé si vols afegir alguna cosa més.
9: Bueno, pues no és simplement agrair-vos el vostre interès, que continueu comptant els pobles menuts, que nosaltres també existim, i que sí, hi ha gent que està treballant molt per tal de mantenir estos pobles vius. I res, pues això, donar-vos gràcies i convidar a tota la gent que ens escolta a que s'apropen quan vulguin a Tírig, que descobriran un poble, un patrimoni enorme, i com sempre dic, pues en una gent encantadora que us obrirà els braços i que es conforme la nostra gent el millor patrimoni que tenim en este poble.
1: Pues molt bé, Juanjo, molt ben dit, i res, fins a una altra.
9: Molt bé, moltes gràcies. Adéu, bon dia.
1: Adéu.
4: Esta tardor, deixa't seduir pels sabors més autèntics de Benicarló.
5: Vine a la festa del polpa caduf i peix de llotja i descobreix les millors creacions de la nostra gastronomia local.
4: Del 17 de setembre a l'1 de novembre et convidem a tastar una gran varietat de tapes, pinxos i menús elaborats amb els productes més frescos de la llotja.
5: A Benicarló t'esperem amb la millor cuina autèntica.
4: Ajuntament de Benicarló.
10: L'insult a la dona és violència. Coaccionar la seva llibertat és violència. Fomentar l'explotació sexual de la dona és violència. Eliminar la violència contra les dones i les xiquetes és un objectiu essencial. Donem la cara enfront de totes les formes de violència contra les dones. Uneix-te. Digues no. Comptem amb tu. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
11: Busca Busques feina o vols millorar el teu futur laboral? Torna Midtalent Vinaròs, la fira d'ocupació que et connecta directament amb més de 20 empreses locals i comarcals. T'esperem el dimecres 8 d'octubre pel matí a les instal·lacions del

0: Recorda, termini acaba el 5 d'octubre. Mid Talent Vinaròs, el teu talent de futur. Organitzen Ajuntament de Vinaròs i RH en positiu.
1: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts una vegada més a la secció d'entrevistes de l'Hoy por Hoy. Avui parlarem d'un tema especial perquè el pròxim divendres ja convocada a Vinaròs una manifestació, una nova manifestació a favor de Palestina convocada pel grup de suport a Palestina i avui estem en Paco Molpeceres, que és un dels integrants d'aquest grup de suport. Hola Paco, què tal?
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies per concedir esta entrevista.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Jo voldria
2: donar l'oportunitat de fer difusió de lo que són les convocatòries i totes les campanyes que hem fet.
1: Molt bé, pues jo voldria començar l'entrevista preguntant-te a tu per què heu decidit tornar a convocar aquesta concentració a Vinaròs el pròxim 2 d'octubre.
2: Mira, ara fa 3 anys des de que l'actual tendència genocida de l'estat d'Israel s'ha realitzat d'una manera absolutament cruenta i disparatada, no? Portem 3 anys, són les dates al voltant del 3-4 d'octubre, on la RESCOP, que és la Red Solidària contra l'Ocupació Palestina, ha convocat en tot l'estat espanyol i també està convocat per tota Europa manifestacions de que el genocidi continua, sobretot, de que és precís i fonamental continuar parlant de Palestina. Portem un any de l'alt del foc, però és un alt del foc absolutament irreal. Més de 1.300 persones des d'aquest moment han mort i ja portem més de 71.000 persones assassinades des de fa 3 anys, quan aquesta tendència cruel i disparatada del govern israelià ja va començar.
1: I quin és el principal missatge que voleu traslladar amb aquesta mobilització? És a dir, quina és la diferència d'aquesta mobilització respecte a altres que s'han convocat?
2: Pues sobretot és fer una crida a la gent per a mobilitzar-se, perquè últimament ho hem vist, les campanyes que s'estan realitzant per part de l'ARSCOP i també del BDS, de boicots, sancions, desinversions en Israel, estan funcionant. La última va ser la setmana, fa poquet, una setmana en Madrid, en un festival, el Festival IDES, on lo que era una de les entitats que donava suport va tindre que deixar aquest suport, perquè és una entitat que està recolzant en els seus fons l'acció d'Israel tant en Gaza com en Cisjordània. No oblidem que en Cisjordània l'acció de colonització absolutament il·legal, segons està reglamentat per la ONU, continua. Aleshores és, sobretot, fer una crida que tot això continua passant i, per tant, hem de tirar endavant en denunciar els fets i demanar als governs, tant el nacional com els internacionals, que adopten les mesures necessàries per a que la política d'Israel varie i no pugui continuar endavant.
1: I considereu que ara l'atenció mediàtica sobre Gaza ha disminuït bastant?
2: Sí, això passa en tot, no? Sí. Totes les notícies que n'hi ha a la premsa, la ràdio, la televisió, els mitjans, malgratament moltes vegades, una vegada que passa el moment inicial, van perdent aquesta importància. I bueno, aquí pensem que és un tema absolutament fonamental per a tots. N'hi ha una ola que recorda el món que és de, precisament, incentivar postures racistes, postures d'apartheid, postures absolutament que són impossibles de conjugar el que és realment el respecte als drets humans i el respecte als pobles, no? I bueno, pensem que sí, que ha disminuït això, però que hem de continuar endavant. Ha disminuït la importància que tu me preguntaves, la presència als mitjans de comunicació, i per això realment fem aquest tipus d'accions i altres per a que no s'oblide que això continua passant.
1: I ja passant a l'àmbit un poc més comarcal i local, quina resposta espereu vosaltres de la ciutadania, tant de Vinaròs com de la comarca en general?
2: Habitualment hem tingut sempre una resposta positiva dins les possibilitats de nostres, no?, a nivell territorial. Aleshores, a més, comptem amb la presència de persones transversals, és a dir, diferents tipus d'edat. I, bueno, pues en aquesta sensibilització i demés hem de continuar. En aquesta resposta que, per una part, és el número que tant de bo si sigués cada vegada més gran, però al mateix temps que la gent no s'olvida, que no s'olvida de les reivindicacions, de tot això que hem dit, de que nosaltres som subjectes actius d'esta lluita per acabar en el genocidi israelià, que la nostra pressió és efectiva en els governs, com així no s'ha vist en el govern espanyol, que fa un any, per exemple, va fer un decret per a trencar el tema del comerç d'armes en Israel. Bueno, nosaltres anem més allà, el que demanem és el fi de totes les relacions en Israel, tant en quant continua en aquesta política. Aleshores, pensem que la resposta serà positiva, segur que sí, i a més, sobretot, d'alguna manera despertarà i recordarà que són subjectes actius, no?, de tot això.
1: I per la teva opinió, quina responsabilitat considereu o consideres que tenen les institucions locals davant de la situació que viu pues, la població palestina? Què se pot fer?
2: Molt bé, pues la responsabilitat és de les institucions i és de totes les persones. No podem permanecer passius. No podem romandre passius davant d'una situació política com la que porta endavant el govern israelià. Ja siga un ajuntament, ja siga una entitat, ja siga una persona, vaja, hem de reaccionar. Tots podem fer coses i podem pressionar a les institucions i les institucions, ja siguin locals, poden pressionar a les territorials i és una qüestió en la que tots hem de prendre consciència de que tots juguem un paper actiu.
1: I com valoreu, així en general, les actuacions que ha dut a terme el govern central respecte a Palestina durant els últims mesos? Per exemple, el reconeixement de l'estat de Palestina i altres mesures.
2: Sí, sí. Jo t'he comentat abans el tema de l'acord per a interrompre el que és el comerç d'armes i més, que és positiu, per exemple el gest de que Espanya no vagi al festival d'Eurovisió, és positiu el reconeixement que ha hagut fa un dos anys de l'estat israelià, tot això és positiu. Ara bé, és insuficient. El trencament tindria que vindre pràcticament de totes les relacions que tenim obertes com a estat, no?, en Israel.

0: fa 3 anys no es fan només concentracions, que per cert, l'acte del proper divendres és una concentració a partir de les 8:30 en la pèrgola que està al costat de l'escola de música. D'activitats s'han fet moltes, s'han fet xerrades, s'han fet inclús trobades en persones que han estat relacionades en l'estat palestí, s'han fet diverses activitats, sobretot adreçades a sensibilitzar, no? El mateix que hem fet de vegades en el carrer, pues, la visió de muntatges audiovisuals, tot una mica adreçat, ja dic, a sensibilitzar les persones, i per tant totes les activitats, ja siguin al carrer, ja siguin en una sala on hi ha una xerrada, una exposició de més, són valents i ahí continuarem, eh? O sigui, tenim diverses diverses pensades i poqueta a poqueta aniran programant-se.
1: I la convocatòria també coincideix amb l'aniversari de l'escalada de violència, que es va iniciar en l'octubre de 2023. Què ha canviat des d'aleshores, segons vosaltres?
0: Bueno, canviar des de que tot això se va iniciar no ha canviat res, perquè el genocidi continua, l'acabo de dir, l'alt foc no ha servit ni molt menys, aleshores el que ha canviat és el perill que comentaves tu abans, no? El que la gent vaya perdent una mica la consciència de que això està passant, però també hi ha una part positiva, i és que cada vegada se sent més a nivell internacional i de més de postures d'alguna manera de decisions que a nivell internacional estan dient que no a Israel, no? Per exemple, la més recent, la ONU, quan va parlar Netanyahu, la gent, la majoria de mandataris van sortir del puesto, no? O esta setmana passada en un partit Irlanda-Israel, pues també els irlandesos van fer el seu gest per a mostrar el desacord total en la postura d'Israel. Aleshores, tot això està bé, n'hi ha d'alguna manera senyals de que la lluita continua i demés, però ja dic que és fonamental que a nivell, sobretot tant des de les instàncies locals, però també sobretot a nivell internacional, que les mesures siguin prou més efectives.
1: I per últim, què li diríeu, per exemple, a una persona que està d'acord amb la necessitat d'ajudar a la població palestina, però que no sol participar en manifestacions? Com l'animaríeu?
0: Bueno, que sàpiga que cada gest compta. Cada gest, o sigui, no podem pensar que, bueno, és que això no serveix, no és deberes. Hem posat ja en esta conversa diversos exemples, o sigui, està funcionant la sensibilització, i sobretot tots en el que podem fer és positiu, no? D'alguna manera denunciar aquesta situació, i simplement el fet de parlar de Palestina ja és un punt. De parlar, d'interessar-nos per allò que està passant. A veure, hem de continuar tenint en la nostra memòria que Gaza en aquests moments és un territori absolutament assolat, absolutament destruït, on la gent passa fam, on no té les infraestructures ni sanitàries ni el que és educatives i demés, perquè és un estat absolutament, un territori, millor dit, absolutament destruït per l'acció d'Israel. Per tant, aquesta realitat no podem deixar que continuï endavant, perquè ens afecta com a persones, com a vulneració dels drets humans i també en el nostre porvenir, no? En la nostra projecció a nivell internacional.
1: Pues Paco, per mi això ha sigut tot. No sé si vols afegir alguna coseta més.
0: No, simplement animar la gent que vinga el divendres i també a les properes convocatòries que anirem fent. Es veiem el divendres a partir de les 8:30 en la pèrgola al costat de l'Escola de Música de Vinaròs. I moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies a tu, Paco, i espero que siga una gran mobilització.
0: Molt bé. Vinga, gràcies.
1: Gràcies a tu, adeu.
2: Fiar Júlia, la fira romana de Traiguera. Reviu la màgia dels seus personatges, l'artesania, la gastronomia, la història i la cultura. Festa declarada d'interès turístic provincial. Ajuntament de Traiguera.
3: Dies 3 i 4 d'octubre. Vine a gaudir en família. Passeja i descobreix Traiguera.

0: Hoy por hoy Maestrat. Josema García.
1: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts una vegada més a l'Hoy por Hoy, avui 30 de setembre de 2026. Despedim el mes de setembre, un mes de setembre que ha sigut en general més càlid de normal i poc humit, i que despedim avui mateixa amb certa estabilitat en tot el nostre territori, deixant a part alguns núvols que poden lloure al llarg del dia, però sense molta probabilitat de pluja.
2: En Autotrack Vinaros ponemos a punto el frío que mueve tu negocio.
3: Montamos, reparamos, mantenemos e instalamos equipos de frío para furgonetas, camiones isotermos y vehículos industriales, pensados para negocios que no pueden permitirse que el frío falle.
2: Contamos con Nico, nuestro hombre del frío, con más de 15 años de experiencia en frío industrial y vehículos refrigerados.
3: Además, revisamos tu equipo, mantenemos el isotermo en perfecto estado y nos encargamos de que cumpla con la homologación ATP.
2: Si tu vehículo necesita frío, necesita Autotrack.
4: Cuando nada te detiene al volante del nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid, ¿hasta dónde eres capaz de llegar? Disfruta de la ciudad a bordo de este SUV de diseño renovado gracias a su avanzada tecnología híbrida. Nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid, preparado para ir más lejos. Descúbrelo en la red Toyota de Valencia. Más información en toyota.es.
1: I abans de començar la programació, recordar també que ahir va tindre lloc el dia de Sant Miquel, el dia del patró de la policia local, i va haver celebracions a tot el nostre territori, a municipis com Vinaròs, Peníscola i Benicarló, entre altres. I ara sí, comencem la programació, perquè avui estaran nosaltres una vegada més Eduardo Arín, de Basaja, que repassarem en ell com ha sigut aquest mes de setembre per al camp i quines són les perspectives futures de cara a la tardor. Tot això i molt més en el programa d'Hoy per Hoy.

0: tots, benvinguts una vegada més a l'Ou per Oli, a la secció d'entrevistes. Avui m'acompanya una vegada més Eduard Marín, de la Saja. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, així començant una nova etapa.
0: I acabant en setembre, també.
1: I acabant setembre, això no pare.
0: Pues això t'anava a preguntar jo, que estem acabant setembre i més o menys ha sigut un setembre càlid i humit com la resta de l'estiu. Com està afectant actualment aquesta sequera? Es pot catalogar com a sequera al camp?
1: Ja, en aquest moment ja saps que estem en alerta, una miqueta, com dient que s'acaba el cicle una miqueta d'aquest estiu llarg, jo diria un estiu molt sec, en el qual pues, hi ha hagut molts problemes, sobretot en uns cítrics, en el tema de l'aranya roja, que ha afectat moltíssim perquè s'ha adaptat a unes temperatures extremadament altes, que a mitja de nit i dia és molt alt, i ha fet pues, que els depredadors de l'aranya roja del cítric, dels mandarines i de les taronges, se moren perquè no poden aguantar aquestes temperatures, i l'aranya, al revés, al ser seca, al fer calor, pues, augmenta la seva, diríem, esparciment per tots els taronges. A això se li suma que és un depredador, una plaga que se renova molt ràpid, per la qual necessites estar contínuament tractant, i fa que el cost sigui molt gran per mantenir una miqueta l'explotació límpia d'aranya, i és un problema molt gran que nosaltres els sindicats hem de reivindicar pues, unes ajudes especials per a aquesta campanya, que se li sume en la calor un esporgament general de fruits que ha fet que hi hagi un percentatge inferior a l'any passat de collita, i aquesta qualitat que l'aranya pues, afectarà també pues, fa que avui en dia no s'estiguin fent compres. Hi ha un nerviosisme generalitzat en tot el món del cítric perquè no s'estan fent compres, els taronges o les matèries estan ja quasi ahir, les primeres que s'estan ingressant no s'estan quasi per collir, i no hi ha uns preus estàndards de confiança en el productor, no? I el porta detrás un cost de molt caulla per regar, de molt de tractament de l'aranya i molts fitosanitaris o abonos que han tirat a la finca i ha pagats perquè ara no veiem com un túnel que no s'acaba de veure l'any, i fa que en aquest moment, pues, en este món que és molt important en la província de Castelló, molt important, hi ha una inquietud, un nerviosisme molt gran, i jo palpo quan fem reunions amb ells que estan en l'ai al cos, no? Això seria una part, no? Diríem, de lo que ha passat aquest estiu. En el tema d'horta, pues, més o menys estan ara ja iniciant a saco. Les finques s'estan omplint. Si un va anar a principis de setembre i va ara per els termes de Vinicarró, Vinaròs, que hi ha més hortalissa, veurà com ja comencen algunes verds, hi ha encisar, les caroles ja plantades, les carxofes ja tenen un tamany que tapen pràcticament tota la terra, estan tots verdets. Ja vegades veiem que acaba a quedar menys de color terra i que hi ha molt de verd, no? Ja fa goig veure la nova campanya, i que quede, ja està mitant, nosaltres sempre diem que està mitant a Sant Pilar, no? És el moment de plantar tot, que després, com ja fa el dia més curt, tot se va més lento. A l'estiu tot corre i a l'hivern tot va més pausat. Entonces, tienes que plantar molt per poder arribar el novembre, desembre, gener i febrer, que serà tot el que es plantejarà, se collirà pràcticament hasta antes de falles. Imagina't si estarà a temps algun repoll, alguna coliflor. Les escaroles pràcticament se colliran totes a febrer, el que estem fent ara. I això pues, ja que anem prevint-lo, i aquí tinc tot preparat. L'estiu és un moment de treballar molt a la terra. Saps que treballar molt en sec, molta pols, tot això que comporta en el destrosso de la maquinària, perquè no es va treballar sense pols que en pols per dins. En fi, en aquest tema de l'horta, pues, més o menys va tot més o menys ben encaminat. Anem a veure ara el que passa, el que ens depare, i el que ens ve, si vindrà molt taulla o no vindrà molt taulla. Tots estàvem dient sempre que el país que enguany, quan plourà, veuràs tu. Sí. Això és la primera conversa. Està calor, portarà, veuràs tu,
0: haurà tot de cop.
1: Tot, veuràs tu, després seran tot males. Sí. No demanes ser massa aigua, que vindrà el doble. i dir, pues anem a veure, perquè això també repercutirà molt en el futur. Si plou molt, si l'aigua que cau bé, molt bé, pues farà que tot vaiga molt més fàcil, molt menys gastos, i si ve a nevar que trona, pues, entonces, pues tocarà pues, intentar pues, tirar avant igual de la manera que siga. I on sí que anirà molt bé que plora, perquè sempre hi ha un que quan un plora un se riu, no? Pues és en
0: el que la gusta de tot, no?
1: Pues és en el món de l'interior del SK, no? Ahí estan demanant l'aulia, les aulives estan totes ja fent-se l'auliva negra, en guany de collita, però els aulives sofrir sempre que no poden en tot el fruit que tenen, s'estan arrugant molt, i tot això necessita aulia, molts diuen que ja arriba tard, però bueno, també hi ha algú que diu, si plou tampoc serà mal. I ja anirem a intentar la garrofa igual i la mila pràcticament en una campanya bona i que ja està tota al sac i qui més i qui menys ja l'ha venuda en uns preus per X o per B ara estan bé, això no vol dir que l'any que ve no estiguin igual, però de moment o bé hi ha carència en algun lloc del món, hi ha un baixó de quilos que fa que la mila pues, funcione, i el que va apostar fa uns anys per plantar finques de amelers, aquestes varietats que treballen molt, aquestes noves, no? La Marcona, que és la més bona, però a mi no és la que més treballa, doncs a mi he buscat altres varietats que són molt productives, en regadiu i ben portat, doncs la veritat que la van encertar. De moment, aquesta gent va tindre una bona visió. Això no vol dir a la sort no li digui saber. Ha sigut aixina perquè les condicions havia pogut ser que hi hagués la producció mundial, com està a vegades passant en la garrofa, que hi ha massa garrofa, doncs vaig sempre per la mela. De moment l'han encertat. I després en tot el que seria en general la CTF, la producció en general, pues, tot el que és el nord de la província de Castelló estan les vaques mentre ja no saben què, perquè van pasturant i volten i ja no hi ha res verd. És que ahir me diuen que els timonets estan secs, els timonets, i cau, allà estan les vaques aquelles tot, el morro tot vacinat buscant algo en extensiu. Tenen que anar tocant els ganaders àvia de palla i alguna cosa més perquè no hi ha suficient verd en les muntanyes. I jo que he estat esta setmana per allà dalt, per RC, vaig voltar per Morella i per Castell de Cabres, és que no s'ha obert ni els pins se veuen damunt les carrasques mentre els robles estan tirant la fulla i dona la sensació que s'ha cremat alguna cosa per allà. Com ha hagut a més d'estiu en tants incendis i tanta sequera, pues fa que quan veies les coses fan mare meva, això si ara s'encendrien que està tot sec, està en un punt límit i estan demanant al dia com i ahir en aquest món de les diríem de la ganaderia extensiva ens ha sortit un altre diríem sector que està en alça, que és la trufa. I la trufa també necessita una miqueta, ara està engordant, no molta olla, però les que no tenen res necessiten una mica d'olla. No sé si ja serà tard, perquè de veritat que ara ja la trufa s'està engordant i ja no ha hagut que cuajar. Però bueno, si hi ha alguna que ha cuajat, doncs per almenys que pugui desenvolupar-se el millor que pugui.
0: I un poble agricultor, sobretot aquest territori, està començant a adaptar-se al canvi climàtic, a la collita d'una altra manera?
1: No té altra. Si te dones compte, jo ho vaig estar vivint, en el món de la vinya s'ha adelantat un mes, pràcticament un mes, que això és molt. Aquí se vindimiava, per exemple, a la zona nord de Castelló, se vindimiava sobre a mitjan setembre i s'està vindimiant a principis de la mitjan... Com aquí diu, a la mare d'agost està quasi tot ja vindimiat, el blanc segur, i el negre ja se tem va el grau. Entre que el vi s'està modificant una mica pel consum d'alcohol, en el qual se busquen vins molt més frescos i molt menys alcohòlics, però tot és que anar a que la planta no madure en tota la naturalesa, perquè no tindrem tant de sucre, si madure té sucre, i quan més sucre més dol, més alcohol. Llavors hem d'intentar, de quina manera els enòlegs van buscant en tot el canvi, perquè clar, ahir com hi ha tant de... t'ajudes tant al moment de la vindimia, o sigui, el moment que tu cuis el raïm és clave intentar que este vi estigui bo, sortiga, tingui el suficient i que no estigui verd. Llavors ahir és quan han vist que el canvi climàtic més s'ha estudiat i més se mira de quina manera bremar en les condicions de que el vi té que ser bo. O sigui, en novembre ja s'ha acabat. I ahir han vist com ha evolucionat una el consum i l'altra el canvi climàtic. en tot el més el canvi climàtic, el propietari, el llevador, a vegades no entén perquè les plantes te dominen a tu. I això està passant en els cítrics, a l'hora del cuajat i l'aguacate també, que segon el temps que feia l'any quan ells estan en una expansió de la flor, aquells dies que són canvi claves, si ve molta calor, pues s'esporguen i allò no cuajen i ahir tu te donen una impotència perquè no saps si fer-los patir, si fer-los regalos perquè no caiga la flor. I ahir estan en aquest impàs ara de dependre una mica en este, perquè jo penso que en aquests últims anys hi ha hagut un canvi, direm climàtic o direm el que siga, però que hi ha hagut un canvi de temperatures en el moment de les floracions de la zona nostra, que la planta no ha acabat de ni encara assimilar-ho. I ens està passant i intentem, per això els tècnics que estudien i van a cursos i per què, i un pensa en una cosa, estan tots intentant veure de quina manera adaptar-nos a tots el més ràpid possible perquè no juguem molt.
0: Clar, al final són éssers vius, també.
1: Lo noten. Sí. Ellos siempre van, ellos no, como no tienen como nosotros, ellos van sobre las temperaturas. Si fa calor, brote, sí. Si no fa pare, y el día y la llum. Sí. Sobre la llum, això de vegades ho
0: ha fet. Com els animals, com
1: el mateix, les aronetes se n'han anat. Per què? Perquè sabran per què. Ja deuen veure que el dia dure menys i que ja deuen de fet.
0: Sí.
1: Antes venia fred, antes. Ara, a mi algun llengua se queden i igual diuen un any. Pues que no me quedaré per sempre.
0: Sí,
1: que no, perquè pegar-se la castanya de si estàs a Sud-àfrica també ganes.
0: I parlant de la sequera, també consideren que les infraestructures hídriques que s'hagi al territori estan preparades per a aquestes temporades de sequera?
1: Pues afortunadament la innovació i el canvi una mica de l'agricultura entès ara ha fet que este canvi no estem assimilant bastant bé, perquè avui en dia els recs localitzats gasten menys avui que antes a manta, se gasten menys i se porta a molta falta, no a tot. Entonces, pues, fa que els recursos que tenim sí que se poden adaptar a tota l'agricultura que hi ha en este moment, afortunadament. Si m'ho arriba a agarrar el rec a manta, pues ja no sé, segurament no, perquè se secarien, baixaria el nivell dels pous i al final hi haurien pous que no tindrien òbvia. Però ara en aquest moment totes les instal·lacions de gotió que n'hi ha, que són molt modernes, fa que avui dia les plantes no tinguin cap problema. De fet, s'estan regant els talonges molt, s'estan regant les verdures molt, perquè fa falta òbvia de l'estema de temperatura. Ara, doncs, aquestes verdures suposo que tot se regularà. Si plou ja se regarà menys, els aqüífers se tornaran a reomplir o se quedaran més forts i esperar pues, a pròximes campanyes.
0: I un dels grans problemes del camp pues, és la rentabilitat, no? Avui en dia continua sent rendible per a un xicotet d'agricultor mantindre pues, una explotació?
1: Avui en dia, ficant ganes i mirant i sabent una mica en xafes, sí, la gent pot viure bé del camp. Això vol dir que serà fàcil, no? Perquè a començar de zero tens que fer una inversió molt gran i això te porta uns costos molt d'assumir molt forts. Però si més o menys tu facilitzes una mica l'explotació des de la teva que heredes dels teus pares, que ja més o menys està tot encaminat, tu pues, va variant quatre cosetes que pots anar, pues, faré més carxofà, quatre cosetes que tu creus que pots, o inclús intentar pues, a fer temes gran i fer canviar un cultiu per un altre més extensiu. I jo penso que el futur passa per ahir. La miqueta la gent jove que està incorporant-se a l'agricultura una mica rol va ser sobre una mica per l'esforç dels pares, tota la feina que ha fet els pares no queda en vano i puguem anar seguint. Començar de zero pues, en tot el negoci és molt complicat. Ja no parlo ni d'horta, ni de cítrics, ni de... Però sí que és veritat que a vegades tens que fer un canvi generacional de plantes, perquè l'horta és contínua, no? Tu plantes i llaures, però en el cítric tu plantes, estàs uns anys sense fer recollir pràcticament i després necessites uns 20 anys per acostumar a arrencar i començar de zero. I tens que tindre la suficient economia per a aquests anys de trasllat o de cultiu pues poder asumirlos. O sea, siempre tienes que ir aguardando y no quedarte limpio, porque si no podrás seguir. Es una forma diferente a la horta, a lo que sería el sitio, pero en los dos, si las fincas son rentables, porque eso significa que tienen que ser fácilmente mecanizables y no chicotines, allo, todo manual, sino tiene que ser mecanizado, tienen futuro. Y los que seguirán serán sobre estas bases. El que voy a seguir igual que subían los abuelos, ya le digo que tardará un poquito en que no es viable y que buscará una otra faena, porque sí que son trabajos. Pues bueno, que tienes que tener, si ho fas a soles, pues sabes que no pues tenemos días de vacances, que tienes que estar, si avui en día molts ja fan en varias personas, o pare y fill, y un se'n va a donde se quede, y más o menos también todo se adapte a lo que es la vida general de la gente que no está al camp, no es como antes nuestros pares que no van sortir mai de casa, sinó que també ara pues, la gent també li agrada viure, li agrada anar a sopar, li agrada anar a fer un viatge i això ho fan pues, que més o menys s'adapten a les circumstàncies. Jo sí que he de veure un bon futur en gent que tinga ganes de treballar en la forma professional que serà el sector de l'agricultura, el sector primari. No pot desaparèixer, no desapareixerà mai. Sempre farà falta gent que es dediqui a cultivar ja. Sempre.
0: I també parlant de gent, hi ha suficient mà d'obra per al camp?
1: Ui, la mà d'obra és un dels grans retos del futur. És un... Però això passa en el camp i passa en general. Depenent que els electricistes tinguin faena, sí o sí, i els fontaneros, i els mecànics, i tot el que són oficis físics, tenen la feina assegurada, perquè no n'hi ha ningú que resi res. I aquí tot compra de nou tampoc. Hi ha un moment que ja va carregar la lavadora o ja va carregar, en fi, la llum, qualque cosa que se trenqui, o els fusters, però el camp és igual. Falta molta mà d'obra qualificada al camp.
0: Qualificar
1: falta. Gent que s'hagi podat amb gent que venen menys. Al final tot és un tallar rames i tallar rames no és una poda, perquè la poda és
0: també dur, però
1: no és la mateixa, però no tens que, perquè la planta de fer l'any siguin bona a fer la ruïna. Imagina't si te jugues en una poda bona. Què passa? La gent bona està molt buscant i no dona per tots, i llavors acabes agarrant el que trobes i el que fa falta, perquè la poda hi ha que fer-la sí o sí per regenerar l'arbre, més que res, perquè l'arbre sigui evolucionant, si no sé què hi bloquejat i tot fa fusta, i llavors encara fa menys qualitat, fa cada 10 minuts, i hi ha que fer-ho. I en el camp, que és possiblement també molt, no falta gent que s'hagi portat un sistema de reg, gent que s'hagi de regar, perquè avui en dia totes les finques se van regant en diferents cultius, si tenen més aigua, ara tenen menys, els abonats, fa falta gent que s'hagi de. Jo sempre a vegades comentava que així els enginyers agrònoms, el que vingui a estudiar aquesta carrera, té garantia que treballarà sí o sí, perquè s'ha volcat totes les empreses en tenen l'obligació de tindre un enginyer agrònom perquè certifiqui els tractaments, els abonats, per comprar els llibres de cultiu, i això necessites tindre una persona com un metge. Així acabarem tenint tots un metge propi, o que tenim la seva social, o tenim la nostra empresa, i això seran enginyers agrònoms o gent que tinga la titulació compatible en aquest ofici. I això tot encadenant pues, fa que el món primari sigui ser molt gran, és enorme. Tu te'n vas a qualsevol sector, dels formatges, les vaques, dels corders, tot això, tot mereix un gent al costat, siga veterinaris, siga ingenieros agrònoms en el nostre cas. Diàriament funciona en una gran, és un ente viu que se maneix contínuament, i això no hi ha més remei que anar generant pues, gent que s'incorpore a este, igual que se'n van este puesto, si se'n van dos, un però uno té que entrar, i si no el mateix sector ja el portarà, ¿vale? Perquè serà un puesto que a una persona li interessarà està ahí perquè pues, se guanyarà bé la vida, perquè és el que a ell li agrada, i això és el futur de si no ho puc, no havíem arribat, no hem arribat. Avui en dia, avui, tal com ho dic així, hi ha molta gent que està pues, firmant, pulveritzant i controlant tot el que és la província de Castelló ja no té, vull dir, el país sencer, no? El que sigui Almeria, el que sigui Múrcia, el que pugui ser en fi, la Comunitat Valenciana, Catalunya, en fi, t'ho imagina tot el que és Catalunya en fruta, el que se mereix per lligar en fruta, de pomes, peres, melocotón, tot això que se fa viral, la quantitat de tècnics, de goteo, de morals, de tractaments, perquè totes aquelles pomeres que ara se fan en invernacle, en cinc de malla, que són tiretes que van a maquineta i les cull, ja pràcticament se cullen les màquines, tota aquella instal·lació, la quantitat de gent que està implicada en ell, a part dels tècnics.
0: I dins del nostre territori, on consideres tu que hi ha més extensió de camp? Està explotant més
1: el tot el que són regadiu de la costa Muñata, i València igual, i Alicant igual, però Castelló és la segona província més muntanyosa d'Espanya, per la qual només no se'n va el pla, que és el Baix Maestrat, la plana alta i la plana baixa, que són Castelló i Rangera,
0: sí.
1: Després tot ja tot és muntanya, i a partir d'ahí de regadiu ja no hi ha res, tot és cereal i granges i diríem una mica fruits secs, no? Amela, garrofa i oliva, i dalt de tot que ja està la muntanya més gran, però allà queden dos huequets per fer dos trufers i quatre miqueta de blat que sol ser pel mateix ganader, fes l'autoconsum de menjar per les seves vaques, i ja està, i muntanya. Que per cert, quan vas per allà totes les muntanyes estan ballades, totes veuràs que està el fil de pastor que ves per costar la carretera perquè les vaques no entren a la carretera, per qual tota aquella muntanya està destenent amo, o totes les portes o per allí no estan molt allà les vaques que estan pasturant allí les vaques manxes. On possiblement se genera més per la dinàmica més intensiva és els plans, no? El Baix Maestrat, la plana alta i la plana baixa, i tot el més, pues, funciona una mica més lento, hi ha menys gent, s'està mecanitzant més, i vull dir, pues, és una cosa que és molt necessària, perquè tot l'interior no se té que perdre. O sigui, jo per part meva, per com a reivindicació, ve que tota la part, diríem, Castelló muntanyosa, i els pobles són xicotets, i allò no hi ha altra que intentar, perquè els sectors que s'alimenten d'aquests pobles són este, el primari. Algo de turisme, una miqueta, quatre cosetes, però poca indústria, tot està molt lluny, les comunicacions són molt ruïnes, però quan allà l'únic que se pot dedicar a la gent és una miqueta, en un percentatge molt alt, és a l'agricultura, la que siga, la ganaderia, la que siga, i la mitjana d'edat és molt alta, per la qual necessitem que les administracions això ho tinguin molt en compte.
0: Però hi ha molta inflació,
1: és que si no hi ha incentius, és normal que la gent se'n vega, i tot arriba un poble que la mitja d'edat és 80 anys, i per la fi aquí a l'estiu hi ha gent, però a l'hivern així són 20 o 30 o 100, però hi ha allí un poble de 100 persones i ja fas, però és gran això ja, perquè vas a Portell, vas a Cintorres, a ti ja vam estar un poble de 5 o 7 i viuen 3 al costat d'esta Castell de Cales en 15 o 16. O sigui, no, però vas veient tots els pobles, Ballestar, la Pobla, estem per allà un centenar. Aquests pobles, si no... I una cosa que havia d'intentar és que tota la muntanya siga forestal, que siga negoci, se puga vendre fusta, se puga vendre arbres, i que no sigui una mica com un paisatge, perquè aquest paisatge se cremarà algun dia. Perquè això és impossible que se limpi. És impossible, no hi ha suficient mans, ni vaques, ni cabres per limpiar tota la muntanya. L'única manera és que tota aquella fusta que naix allí, d'una manera o altra, se pot controlar, i si no n'hi ha que fer, no té que haver pins perquè espontàniament surten pins, sinó que millor seria que plantar algun tipus d'arbre per després tallar-se i despoblar i desforestar, i entonces és l'única manera que quan entres a tallar limpies, i tot això acaba sent productiu per l'amo negoci, i és una de les coses que tindran que canviar sí o sí en el futur, que les muntanyes siguin una espècie no de paisatge bonic o pobre, sinó una cosa que siga un rotatiu d'anar a plantar arbres i tallar a plantar-ne. I així la funció de Sòria, i així la funció en molts llocs d'Espanya. I així a Castelló, doncs no, així les muntanyes són, doncs, una miqueta per que se vayan a su aire, como si fuera una cuenca mediterránea, y això és el que naix així quan no poc és res. I pues, això, pues, els anys, hi ha un dia que allà que se'n sent tot i tot com si de ser-ho. I tu ja vas, si tu, jo que visito la província de Castelló, pues, passes per les Useres i trobes un gran incendi que va cremar tota aquella zona. I després ara te'n vas a Begís i està tot cremat. I dalt de Montanejos pues, també se va cremar. Sí. I algú any ja s'ha cremat la Serra d'Espadà, se va cerrar, este dia també se va cerrar i a Catí, i de Tiri a Catí, i un rellampé, pues, mira, tot s'acord.
0: Sí.
1: I això pues, pues, és una cosa que havia que valorar i pensar en serio si volem tindre una província molt més dinàmica.
0: Pues per la meva part, Eduardo, ha sigut tot. No sé si vols dir alguna cosa o algun producte que recomanis.
1: Sí, no, només per acabar, pues, una mica comentar pues, quines són les últimes novetats en el plan de les ajudes. Perquè estem acabant, avui estem a 30 i demà 1 d'octubre s'acaba el plan de millora, que va començar per allà el 15 de juny, i més o menys hi ha hagut molta gent que s'ha mirat, perquè són les últimes ajudes que entren des de la PAC última, que ja s'acaba, i no sortiran l'altre plan de millora fins que no sortirà la nova PAC, no? la PAC que penso que és 2029 o 2033, no sé, per ahí va, són cada 4 anys, i com és l'últim en els dos pròxims anys no estarà, i és un capital important del que te subvencionen, pues sí, hi ha molta gent de tot per les rames, de ganaderia, de citicultura, pues, per canviar la o bé ficar nous goteos, o una maquinària nova, un atomitzador nou, o un revolt mesclador, el que siga, no? Perquè ja ho diu, el pla de millora de modernització i millora de la teva empresa. I ahir hi ha subvencions europees importants. Com te diria, este acaba el dia 31. No? Estan tots els tècnics d'AVA, locos en estos dies, tant que no els pots dir ni bon dia, perquè estan tots allí intentant acabar tots els expedients que cada un té. Ahir jo parlava en Adrián i encara en quedaven 22 per acabar i se quedava avui de tot el dia, perquè ja que ho té quasi embastat, però li fa

0: pues incluso que se haya después o este, o sea, se acabe este plan y ya entre presidencia y tal el plan de nuevas incorporaciones al campo o se diu las ayudas a jóvenes y nuevos agricultores que va a surtir enguany y no van a entrar tots, ¿vale? Se van a acabar els diners de tota la gent que va entrar nova, tant los que son de 18 a 40, que son los de primera incorporación, los que no se han dedicado mai al camp, es para intentar que hace el cambio generacional, y los de 40 a 56, que también no han estado mai, pero ya pasen de ser jóvenes, ¿no? También estos entran per una mica como una especie de prórroga del partido, ¿no? No has guanyat en los 90, pues estos
1: 30 es una oportunidad.
0: Era solo una oportunidad también por entrar. Tienen menos ayudas, pero también tienen, ¿vale? I estos nous plans d'ajuda pels joves començarà el dia 5 d'octubre, serà quan se començarà a poder presentar les sol·licituds i més o menys s'acabarà en dos mesos, pues entrarem a desembre. A mi jo sabia que més, perquè al final la meva este cosa se si fica una fecha i pues, se acaba corregint, però més o menys, com aquí diu, a l'any nou ja estarà tot més o menys, el que no ho ha fet ja no ho podrà fer. I, pues bueno, hi ha 20 milions d'euros i és uns plans en el qual tu fas com una espècie de projecte de lo que tu vas a fer, que la millor idea que hi ha és intentar agarrar de ton pare, tu és com si fos una herència subvencional, ¿vale? Sí. I necessites tindre de la rama que tu vas a fer, si és horta, pues són una hectàrea i mitja, i si és a un nivell pues més, segur que tu te proposes fer en 5 anys, que és com una espècie de projecte tècnic que tu vas a realitzar, i ahí tenen uns diners en un mínim, per exemple, si eres jove, de 30.000 euros, i segons després les coses que pots anar afegint, si és un poble de menys... Medicable no entraria, però per exemple Cali sí que entraria, no? De baja població, de baja densitat, o pobles despoblats, això té 10.000 euros més, si és no sé què, 10.000 més, allà pots arribar fins a 80.000, ¿vale? Entraríem la base, 30.000 fijos, fins a 80.000 en coses que tu tens que acoplar. I, en fi, després això, pues, cada un pues, diu, pues, jo vaig a agarrar la finca de mon pare i de tarongers, i vaig a mantir-los. Ahí te donen estos diners sense justificar, són diners que te donen a tu. La tengo la di podrías agarrar una finca de olivers y va a echar a regenerales y va a estar abandonadas y va a echar todas esas fincas productivas, pues tú te comprometes a fer això y te donarán también esos diners. Cualquier cosa que un xicó de jove se incorpore y cumplisca en lo que ell diu que farà, també ja tiene el component que no te compliques massa la vida, dins lo que faràs, que saps que faràs, no hay que saber que vas a fer una valla i després vas a plantar olivers noves, no, perquè tot això porta diners i no t'estan dient que facis gasto. Igual com el plan de modernització te subvencionen de tot el que tu te compres hasta un 60 o un 70%, este no, este te comprometes a fer una cosa sense gasto i te donen diners per fer-ho i ja està, i és més o menys perquè de tota aquesta gent pues, té que estar 5 anys més o menys comprometent-se fins ahí, necessiten tindre un 50% de diners d'aquesta explotació i el 50% de les hores treballades. O sigui, te demanen per un 50% d'ingressos i un 50% de hores treballades. No, si treballes totes les hores, perfecte, però si estàs treballant en un altre lloc que treballes 8 hores no podràs estar en este, tindràs que tindre més una partida, ¿vale? Són cosetes que cada un quan ve dir nosaltres vistimos en què diem, a veure, tu no pots fer això, això, això, pots tens que fer aquestes coses, t'adaptes, si no t'adaptes pues no pots entrar,
1: no,
0: i, però per això estan els tècnics, per assessorar, per dir i per explicar qui pot entrar i qui no està adaptat, perquè això en el fons és una ajuda per seguir al camp, no perquè tu puguis arrencar. Si tens un treball que ja te donen la garantia, que sabies que pots fer el salt en este, i de moment durant 5 anys ja n'hi has compartit i després ja decidiràs per a quin que li vas, però per almenys ja saps que tens aquesta oportunitat que te dona l'administració per poder sumar-te al sector primari. I pràcticament suposo que més abans sortiran els plans de competitivitat de les granges, això sí que només es pagarà res, y eso es para poder pensar en el Sánchez algún día, porque sabes que todo lo que es intensivo pues tienen que estar muy selladas para la seguridad de que no te puedan entrar una plaga de fuera, eso pasa en los cerdos, y que prácticamente no empezan a agarrar la peste porcina a los jabalís, pero no agarran cap granja a la fiebre porcina. Això és perquè totes les granges de cerdos estan protegides perquè això no passi. I això perquè s'ha fet, perquè estan totes, ens ha tingut que ajudar a fer una seguretat de que no entra res a dins. I això pues, ja que ajudar-los, perquè si no les granges estarien allí a la vora, entrarien els jabalís per dins i en dos dies tot el món, tot el tema del cerdo, que si tu vas mirant, el que més hi ha als dunials dels supermercats és pollastre i cerdo, que són les dues coses que a Castelló hi ha molt, no us imagineu la quantitat de pollastres i cerdos i granges de cada un que hi ha i t'hi diré més, a Sinal seria de Cabanes hasta Xert, Vinaròs, és algo que a ti tu te vas a Catí i més vas això de pienso per tots els pobles, perquè seu de llum. Entonces veo vas por allí por la carretera y ves una granja así, una allá, madre de Dios, sí, ya. Això hasta que no veus, no te creus. Hasta que no veus, no te creus. La cantidad de gente que se dedique per Catí, Benassal, y Traiguera, Rajana, es algo que porte una granja, si me está escoltant, mira, no, això molta gent no se lo imagina. I no és fàcil, eh? És que té una instal·lació molt ben preparada. La veritat que ho tenen molt ben preparat, perquè els pollastres se solen canviar cada dos mesos. O sigui, menys i tot. En dos mesos has tingut que ficar, arreglar la granja, limpiar-la tota, desinfectar-la tota, tirar-li el piso perquè els pollastres no se feien malbé les canyes, que sols a serrill, o viguta, o costa d'arròs, o que siga. I després, en 30-40 dies van fora, i torna a limpiar, així n'ha 5 vegades a l'any. 5 vegades a l'any. I país fàcil, però ficat. I està de tornar a seguir no menjar, mira que no se tenca res, no pots anar a tenir i a vindre així dos dies. No? Perquè si algo passa, quan tornes, és una malesa. Així n'ha tant en el cerdo com en tot el que són granges. I n'hi ha moltes. I la gent, pues sí, va venir i va a tirar avall. I és veritat que és un orgull poder com funciona tot això, que molta gent no desconeix, la veritat. I jo que soc un llevador des de tota la vida, i sempre diria, la gent desconeix la quantitat d'horta que hi ha de dedicar-lo. La quantitat cooperativa, quan allà van allà que tronen, la quantitat de carxofes o de sandies o de patates que hi ha en els moments que estem en campanya. Però després, quan vas veient altres sectors, són també importants i que donen molta riquesa a Castelló. Per això Castelló no deixa ser una província bé per viure.

cicle, estem en una campanya que com a setmana i segur que vindran novetats, farem coses que tinc pensades i donarem pues, en este sector primari reivindicar sobretot el que el sector demane, no? Perquè la mateixa com diem antes, se té que la llum està molt cara, ja que hem indicat que hi ha ajudes per baixar el consum de l'àudio. L'àudio de rec no té que tindre el mateix preu que l'àudio de consum normal, perquè tu gastes molta llum per treure l'àudio dels pous. Nosaltres reguem de pou i això no se pot treure de comptador de llum de línia i això val molts diners. El gasoil s'ha ficat, s'està ficant molt complicat, totes les guerres, totes les històries que vulguis, però al final qui te repercutís és el que compra el gasoil. Els tractors gasten molt gasoil, les furgonetes, cada dia tota l'estructura d'una empreseta en furgonetes, camionetes, tractors, i això gasta gasoil, els depòsits van que volen. Això és un cost molt elevat, ja que hem indicat que el gasoil ve per als gasoils se considere de treball i que siga molt més barat del que està, perquè així va pujant tot. El gasoil també puja a dalt, està ja a uns preus molt difícils i ja que li hem indicat qualsevol cosa, no? Ajudes perquè el sector no desaparegui. En el món de la ganaderia els sanejaments dels animals estan afectant molt al ganader, perquè sanejar els animals joves abans d'anar a matar, per això significa més remis després, perquè són animals que no estan acostumats.

0: passar el pes, no és el de dalt, que sol viure estan allà de la realitat, no s'entén allò res. I al final el que fa és tomar decisions que solen anar en compte del que està a dalt, que és que aquell de dalt és el que ja tornem a estar. A més problemes, més papers, tenim que estar més units i està la meva feina, i així ho anirem comptant.
1: Pues moltes gràcies, Eduardo, una vegada més.
0: A tu i hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Adeu.
2: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Torna a Fiar Júlia, la fira romana de Traiguera. Reviu la màgia dels seus personatges, l'artesania, la gastronomia, la història i la cultura. Festa declarada d'interès turístic provincial. Ajuntament de Traiguera.
3: Dies 3 i 4 d'octubre. Vine a gaudir en família. Passeja i descobrís Traiguera.
2: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
4: A veces no es el conductor quien escoge el coche. Es el coche quien escoge al conductor. Si escoges hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de autonomía combinada, el Cupra Terramar subhíbrido te escoge a ti. Descubre más en cupra.com.
5: Marta, mañana pádel a las 5.
6: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
5: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vital Dent. En salud bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Fiar Júlia, la fira romana de Traiguera. Reviu la màgia dels seus personatges, l'artesania, la gastronomia, la història i la cultura. Festa declarada d'interès turístic provincial. Ajuntament de Traiguera.
3: Dies 3 i 4 d'octubre. Vine a gaudir en família. Passeja i descobrís Traiguera.
7: ¿Necesitas lavar tu coche? En Beniorlo lavamos sin tocarlo, con el sistema automático Laser Wash, con agua a alta presión y sin peligro de que se raye. Y con funciones únicas, el lavado de bajos y laterales, la cascada superbrillo y el secado intensivo. En definitiva, un lavado con un acabado perfecto, que además es rápido, fácil y cómodo. Y también puedes pagar con tarjeta sin bajar del vehículo. Estamos en el polígono industrial de Benicarlo y abrimos las 24 horas. Beniort. Somos cooperativa. Somos futuro.

0: Esta tardor, deixa't seduir pels sabors més autèntics de Benicarló.
1: Vine a la festa del polpa caduf i peix de llotja i descobreix les millors creacions de la nostra gastronomia local.
0: Del 17 de setembre a l'1 de novembre et convidem a tastar una gran varietat de tapes, pinxos i menús elaborats amb els productes més frescos de la llotja.
1: A Benicarló t'esperem amb la millor.

0: Molt bona tarda a tots i a totes, benvinguts una vegada més ací a l'informatiu del migdia de Ser Maestrat, on us apropem totes les notícies de la comarca. I comencem a Vinaròs, perquè la ciutat va celebrar ahir els actes de la Carta Pobla, el 785è aniversari, i han sigut uns actes que han començat a les 7:30 a la plaça parroquial amb l'actuació de les camarades i posteriorment a les 8:30 a l'església arxivestral de Vinaròs ha acollit el tradicional Tedeum a càrrec de la coral García Julbe. I la celebració ha finalitzat a la plaça parroquial amb el tradicional repartiment del pastís d'aniversari elaborat per l'Associació de Pastissers de Vinaròs, que un any més ha format part d'aquesta jornada dedicada a recordar la història de la ciutat i les seues arrels. Aquestes han sigut les paraules de Maria Dolores Miralles, que ha volgut fer una valoració d'aquest acte.
1: Pues l'acte de la Carta Pobla pues va ser un acte que, tal qual com ho vaig veure, pues era, va ser un acte que va tenir una molt bona acollida, va ser tot un èxit de participació i de gent. És a dir, només comentar-vos que, a pesar de que era un dia laborable, i comprenc que quan és un dia laborable la gent ha d'anar a treballar i així que s'ha d'anar a l'escola, sí que puc dir que tot el pastel que se va preparar, que totes les racions que es van preparar, se van acabar totes. Això significa que va haver moltíssima afluència de gent. La gent participa en aquest tipus d'activitats, perquè és molt important, perquè ahir era la celebració de la nostra ciutat, l'aixement de Vinaròs com a ciutat. Han passat ja 785 anys i la veritat, ja han passat d'una ciutat de 50, d'un poblat en la qual se mos ha llibre la Carta Pobla, que era a 50 pobladors, ja Llunyà Ballester. Aleshores han passat una ciutat de més de 30.000 habitants, una ciutat oberta, diversa, participativa, en el pas del temps pues, està oberta a tothom, i així ho demostra les activitats que s'han programat al voltant de la Carta Pobla, que han tingut moltíssima acceptació per part de tot el públic, tant el familiar per un costat com també per el públic adult.
0: I seguint en valoracions, també l'alcaldessa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles, ha volgut valorar la iniciativa de Biblioplatja al municipi, que va funcionar durant els mesos de verano com un servei de biblioteca junt al mar. Aquestes han sigut les paraules de l'alcaldessa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles.
1: Ens han basat en tres blocs. En un principi, el primer bloc que hem estat estudiant i revisant ha sigut l'assistència de persones a la biblioplaja. Podem dir que, tal com he dit, que s'ha incrementat el nombre d'assistents i han passat per la biblioplaja el mes de juliol 1.793 persones i el mes d'agost 1.430. En total, la campanya d'usuaris a l'any 2026 ha estat de 3.223.
0: I passem ara a Benicarló, perquè el municipi ha clausurat el taller d'ocupació que ha format i contractat 20 persones durant un any. El programa Benicarló en Acció, financiat per l'Àbora i la Unió Europea amb més de mig milió d'euros, ha combinat 1.920 hores d'aprenentatge i pràctica remunerada en atenció social i dinamització cultural. El programa ha comptat una inversió global de més de mig milió d'euros, finançada pel Servei València d'Ocupació i Formació, l'Àbora i cofinanciada per la Unió Europea. I avui és un dia important també per a Benicarló, perquè el grup Compromís ha portat a les Cortes Valencianes una votació pel qual obliga a la Generalitat a delegar els recursos per a la construcció de l'IR Ramon Cid als diferents ajuntaments de tota la comunitat valenciana. Lo que això significaria que es podrien retomar les obres per a construir d'una vegada el IES Ramon Cid. I passem ara a Peñíscola, perquè des de l'Ajuntament del municipi s'ha volgut fer una altra valoració de lo que va ser la Fira de Gastrocine celebrada el passat cap de setmana, on es van servir més de 2.000 tapes inspirades en sèries o pel·lícules que es van rodar a Peñíscola. Aquestes han sigut les paraules de Belén Miguel, la tècnic de l'àrea de comerç i turisme de l'Ajuntament de Peñíscola.
2: Finalizado el evento de Gastrocine en Peñíscola, podemos decir que ha sido todo un éxito. La nueva ubicación ha permitido que todos los turistas y visitantes que se encontrasen en Peñíscola el pasado sábado pudiesen acercarse a conocer la gastronomía local y su vinculación con el producto cinematográfico. Se han servido más de 2.500 tapas y la afluencia de público ha sido constante durante todo el día.
0: En quant al sector agrícola, que és tan important per a la nostra província, la Unió Llauradora reclama a la Generalitat quasi 3 milions d'euros addicionals per a reforçar les ajudes per la crisi d'Orient Pròxim. Segons la Unió, les ajudes aprovades ahir pel Consell de Ministres del Govern Central són totalment insuficients per afrontar aquesta crisi provocada per la crisi d'Orient Pròxim, per la guerra d'Orient Pròxim. Ben dit. L'organització agrària considera que aquests fons europeus representen una oportunitat per fer cost a les explotacions més afectades per l'encariment dels fertilitzants i de l'energia, però adverteix que la quantitat assignada al nostre territori resulta limitada davant l'augment dels costos suportats per llauradors i ramaders. Aquestes han sigut les paraules de Carles Peris, el secretari general de la Unió.
3: La Unió reclama a la Generalitat 2,68 milions d'euros de fons propis addicionals per a reforçar les ajudes per la crisi d'Orient Mitjà, aprovades per el Consell de Ministres, per pal·liar aquest increment de cost desorbitat que està provocant la pujada del gasoil d'un 51% en els últims 6 mesos, perquè el 0,20 cèntims d'octubre, el 0,13 de novembre i el 0,6 cèntims de desembre aprovats són totalment insuficients. La Unió considerem que és ara el moment i se té la possibilitat de veure el compromís real davant del sector de totes les administracions.
0: I per complementar també un poc la informació agrària, avui hem tingut als nostres estudis Eduardo Arín, el delegat a Benicarló de Basaja, que ha repassat un poc com ha sigut aquest mes de setembre al camp. Aquestes han sigut les seues paraules.
4: Diem que s'acaba el cicle una miqueta d'aquest estiu llarg, jo diria un estiu molt llarg, però molt sec, en el qual pues, hi ha hagut molts problemes, sobretot en els cítrics, en el tema de l'aranya roja, que ha afectat moltíssim perquè s'ha adaptat a unes temperatures extremadament altes, que a mitja de nit i dia és molt alt i ha fet que, pues, que este, los, diríem, los depredadors de l'aranya roja del cítric, dels mandarines i de les taronges, se moren perquè no poden aguantar aquestes temperatures, i l'aranya, al revés, al ser seca, al fer calor, pues, augmenta la seva, diríem, esparciment per tots els taronges. A això se li suma que és un depredador, una plaga que se renova molt ràpid, per la qual necessites estar contínuament tratant i fa que el cost serà molt gran per mantenir una miqueta l'explotació límpia d'aranya, i és un problema

0: I tanquem en una notícia de cultura perquè el municipi de Sant Jordi ha congregat a més de 400 persones en un Oktoberfest que referma la dinamització i la convivència local. L'Ajuntament destaca la gran acollida d'una cita que posa en valor la riquesa cultural del municipi i fomenta el retrobament entre veïns i veïnes. Aquest èxit d'assistència, l'Oktoberfest s'afirma com un esdeveniment clau per a la dinamització de Sant Jordi, amb capacitat per mobilitzar públic de totes les edats i injectar activitat al municipi mitjançant una oferta que enllaça oci, cultura i gastronomia.
1: Como tú, no hay ninguno.
2: ¿Buscas una experiencia gastronómica inolvidable dentro de una bodega centenaria y un museo del vino único? En el restaurante de la bodega Besaldoc Baix, en Sant Mateu, te invitamos a disfrutar de nuestro menú a la carta. Menú Ruta del Sabor y un exclusivo menú maridaje. 8 platos y 8 vinos seleccionados para ti. Déjate sorprender también por las sugerencias del chef, siempre con productos de proximidad y temporada. Reserva ya tu mesa al 673-216-280 o visita nuestra web www.bodegues.es. Restaurante de bodegas Besaldoc Baix. Sabores auténticos en el corazón de Sant Mateu.
1: Como tú, no hay ninguno.
3: Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes, donde compran los profesionales. Obramat.
0: I tanquem, com sempre, en les farmàcies de guàrdia tant a Vinaròs com a Benicarló. A Benicarló, la farmàcia Borrillo en el carrer Mossèn La Junta, número 37. I a Vinaròs, la farmàcia Pitar a el carrer Pilar, número 120. Això ha sigut tot per avui. Espero que passeu molt bona tarda i nosaltres ens veiem demà al matinal, com sempre, i més tard a l'Oi Poroet, tant en el 12 i 20 com a la 1 i 10. Que tinguin una molt bona vesprada. Adeu.